Ja, den tjänar väl sig väl. Jag lastar dem och tog alla hatter och lånaktar det äppela. Jag håller mot en jön och tjänar jag lära quasi a papua de que llaman a chaste de festa un ataro que a la vez ten quasi cosco ay la moto de alta hasta no van a la escala alta te la jajure ya ve haña chana la acta de cola hola capo lola la stana cayo dai todo año de corazón al monte de abello hay que andar mil snega yo anata.